0: as can be.
1: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
2: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
3: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
4: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
5: Radio Alcoy, Onda Media.
6: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 22 grados centígrados.
7: La farmacia de guardia, en Alcoy, es la de la Avinguda País Valencia, número 8, zona centro.
8: Y si quieres saber dónde está la farmacia de guardia, conéctate a www.radioalcoy.com. Te llevamos.
9: Hola Julián, este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor, hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes, así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
10: En Alcoy, Avenida de Alacant 34, Cocentaina.
11: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
12: Servitaxi, el 3737.
13: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.
1: La SER, el sonido de la vida.
14: Y escúchala incluso...
15: Estamos en modo avión.
16: Ningún problema.
15: ¿Cómo?
14: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
17: ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
18: ¿Tenemos visita?
19: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
20: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
19: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
18: ¡Nos están vacilando!
19: Oh, sí.
21: Nos encantan los ambientes tensos.
19: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
22: Energía, fuerza, vitalidad. Lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
23: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, pez espada al corte a 14,99 euros el kilo. En tienda web y app.
24: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
23: Precios válidos en Península y Baleares.
25: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
1: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
26: 6 razones por las que este programa ha merecido la pena. Pepe Rubio, buenos días.
27: Buenos días. La primera, ser feliz con lo que tienes, como Fran, oyente de Morata de Tajuña, que se despierta cada día con nosotros.
28: Hoy me he levantado con la sensación de, como todos los días, que valoro lo que tengo, valoro mi trabajo, que estoy súper orgulloso de mis hijos, que los quiero un montón y los admiro, y también a mi chica, que la quiero, la admiro y es una campeona. Y con esa sensación, como la de todos los días, me he levantado hoy. Buen día, saludos.
26: Pues qué bien, Fran. ¿Eh? Qué bien.
27: Qué bien que se levante la gente así. Segunda razón, soñar surrealista como Manuel Javois cuando se ha enterado que Netflix ha comprado los derechos del fútbol del Campeonato del Mundo de 2030.
29: Que unos cuartos de final empiecen con una tanda de penaltis directamente y de repente aparezca un rótulo que ponga 2 horas antes o que el árbitro pite un penalti al azar y que para saber en qué área lo ha pitado tengas que esperar la segunda temporada. Es que tener a la gente muy pendiente, ¿no? Que muera alguien, fíjate, que muera alguien en la primera jugada del partido. Y entonces, además del resultado, que la gente esté atenta a las pesquisas del árbitro para averiguar quién es el asesino. Para expulsarlo, para sacarle la tarjeta roja.
27: Madre mía. Tercera razón, podría ser también una serie de Netflix próximamente, Los Zurdos. Bueno, si no teníamos bastante con el no acuerdo del Frente Amplio con Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, ahora resulta que también anda a aguantar sin mano para confeccionar las listas del Senado PSOE y Frente Amplio. Lolo Viejo.
0: Y político cuenta hoy en su boletín que el PSOE y el Frente Amplio han designado a María Jesús Montero y a Ernest Urtasun para negociar las listas conjuntas al Senado y que están discutiendo, ojo, hasta por los apellidos. ¿Por qué? Porque en la papeleta del Senado los electores suelen seleccionar por orden alfabético. En resumen, que si alguno se apellida Viejo, está bien jodido.
27: Madre mía, como decía Ángeles de fondo. Cuarta razón.
2: Qué fichaje, Lolo Viejo.
27: Madre qué mía, qué fino.
2: Estoy
27: es.
2: Estoy tan contento.
27: Muy fino, es muy listo. Habrá que sacrificar para que otros puedan ser valientes. Es lo que entendemos al escuchar hablar de las pensiones a Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso.
3: Creo que la gente que ahora está llegando a la pensión se la merece. Es lo que le prometieron, es lo que le corresponde y hay que hacerlo, ¿no? Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar. Y por tanto yo creo que lo responsable es que el próximo gobierno se ponga a ello y que sea valiente a la hora de tomar decisiones.
2: ¿Qué significa ser valiente a la hora de tomar decisiones sobre las pensiones?
27: Dejaos la pregunta en el aire y es como unir y volver a Netflix. Próximamente la respuesta. Quinta razón, la reacción en el primer análisis del día de la politóloga Sandra León a la noticia de que en la última década se han estancado las matriculaciones en, la universidad, en las universidades públicas y han subido un 50% las privadas.
4: Si tienes una clase media que desde la guardería, pasando por la primaria, secundaria, universidad y posgrado, solo tiene contacto con el sector privado, tanto en el ámbito educativo, pero también podría ser en el ámbito de la sanidad. Una clase media sin contacto con lo público es una clase media menos dispuesta a defender lo público y menos dispuesta también a pagar impuestos,
2: claro.
4: Para financiar esos servicios públicos.
27: Y el que estudió y estudia en la pública y defiende lo público es el poeta Mario Obrero, nuestro nuevo miembro de la generación 2027. Nació y se ha criado en Getafe y a los 23 años, entre otras muchísimas cosas, ya habla todos los idiomas oficiales del Estado. Mereció la pena escucharlo.
5: Radio Alcoy, Cadena SER.
6: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 22 grados centígrados.
5: Hoy por hoy, Alcoy. Paco Agulló.
7: Hola, bon dia i benvinguts al Hoy por Hoy al COI de avui dimecres 14 d'octubre. Els continguts en aquesta ocasió seran 5. Les festes de Sant Roc, el combat medieval 40 cavalleros, la fireta de Quatretondeta i el working en rodes, co-working en rodes. Per últim acabarem amb la tertúlia de polítics. Comencem. Pero antes, un consejo. En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados o con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.
8: Nota necrológica.
15: Tanatori d'Alcoy informa. Ha fallecido a la edad de 96 años doña María López Enguera, viuda de Ricardo Alcaraz Fierro. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este miércoles 14 a las 18 horas en la capilla del Tanatori d'Alcoy. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 3 del Tanatori d'Alcoy en la calle San Vicent 14.
8: Descanse en paz.
16: Este es un mensaje para todos los cines, museos, teatros y tiendas de la ciudad. Preparaos que voy. Porque con tu Kia etiqueta Eco y Cero te moverás sin restricciones. Y si la ciudad te llama, tú solo di voy. Condiciones especiales del 13 al 26 de octubre en tu concesionario Kia.
30: Kia. Movement that inspires.
31: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
7: Demà dijous comencen ja els dies centrals de les festes del barri de Sant Roc. I el que volíem en estos minuts, en els pròxims minuts, en el programa Avui per Avui al Coll, és parlar precisament de les mateixes, i per això contem així en la presència en els estudis de Ràdio al Coll d'un dels organitzadors, que és també a mi d'esta casa, i sempre és un plaer el fet de que vinga així a Ràdio al Coll, pues parle de Jordi Chirlaque. Chirli, bon dia, Jordi, què tal?
9: Molt bon dia, i amic teu també, no solo des de la casa, amic de Paco també. Bon dia, Paco.
7: Molt bé, pues un any més vens a explicar-nos un poquiu tot el que heu preparat per a aquesta festivitat, però en aquesta ocasió ves molt ben acompanyat per la presidenta de l'Associació de Comerciants de la zona de Sant Roda, de l'Ensanche, que és Sandra Pérez. Hola,
10: bon
7: Sandra,
10: bon dia,
7: què tal,
10: Paco?
7: Com estàs?
10: Molt bé, molt bé. També amiga de la casa.
7: També fa anys que es coneixem, tu i jo. Sí. I bueno, ja també fa menys que el conec, però també l'entrevista, i també ja és a mi d'esta casa, per supost, que és el president del Mercat de Sant Roc, i és Genaro Centeno. Bon dia, Genaro.
11: Bon dia a tots.
7: Com estem? Bé,
11: molt
7: també?
11: Bé, molt bé. A la marxeta.
7: Mercat de Sant Roc, com sempre, també hi ha apoyant tot el que faci falta.
11: Tot el que faci falta.
7: I col·laborant en el que és els veïns i en el que és el barri. Anem a veure, doncs fer-nos aquesta introducció general que ens fa sempre, Jordi. Què és el que heu preparat aixina per damunt, i després ja anem especificant i el que participa?
9: Res, vam començar el diumenge 4 en la presentació del cartell de les festes, una cosa típica de la nostra parròquia, no? El cartell que anuncia les festes ahí penjat en la façana de la parròquia, baix del campanar, que enguany, per segon any, ho fem amb els alumnes del tercer curs de l'ESO del col·legi. Mm. I ha guanyat l'alumna Paula Alberola.
7: Paula Alberola, que jo no sé si ho sabrà, Sandra, però és la filla de la teva amiga Maria.
10: Ah, sí, sonava, sí.
9: Tot queda en casa. Tot queda en casa.
7: Maria, que treballa així amb nosaltres, sí, sí, la seva filla Paula ha sigut la guanyadora, ens ho va comentar.
10: És xulíssim. I
7: estem tota la ràdio contents.
10: Si podeu veure-lo, és xulíssim.
9: Queda molt bé
7: a la xiqueta.
9: Queda molt ben penjat allí en la façana.
7: Molt bé, doncs Maria Pasqual, la seva filla Paula Alberola Pasqual. Molt bé, ella és la guanyadora, ella va ser el primer acte.
9: I continuem. Des del cap de setmana passat estan tots els cartells que s'han presentat al concurs, estan penjats en els taguants del Mercat de Sant Roc, en les dues entrades, en l'entrada del carrer Espronceda i en la d'Entensa, per a que la gent pugui anar a veure-lo i els alumnes puguin dur els seus familiars a dir, mira, el meu cartell. Van anar cartells molt curiosos i molt graciosos i molt guapets, vull dir, n'hi ha de tot.
7: N'hi ha algun nivell.
9: Sí, n'hi ha alguns que tenen molt de nivell, la veritat. Altres es nota la IA, però bueno, no passa res, és el que tenim que aguantar. Enguany el cartell de Nadal, no, de la cabalgata, ja no es fa per concurs, per culpa de la IA. Ho acabo de llegir jo en la premsa.
7: Sí, una de les polèmiques que tenia era això de l'ús de la IA, vaja que sí.
9: I ara, com has dit tu, comencem ja en els actes gordos de les festes. I enguany tenim un calendari complet, perquè per fi han pogut juntar a tres entitats grans del barri, no? És tres pulmons, este barri té tres pulmonets, que són no podem equivocar-se, que el Mercat de Sant Roc és un dels pulmons grans, perquè el mercat està allà, sempre que necessites el mercat sempre està, en deport, en actes culturals, no sols és vendre fruita, verdura, congelats, i no, és...
7: Molt bé.
9: Sí. Forma part del barri i de la ciutat d'Alcoi.
7: Implicat al màxim. Ara
9: després l'Ensanche, no? El cor del comerç d'Alcoi està en l'Ensanche, no anem a enganyar-se, no? I que els comerciants de l'Ensanche participen en les festes, és d'agrair. I després la parròquia de Sant Roc i tot el conjunt de Sant Roc, no? El col·legi, els 1.500 alumnes, tot, que és l'altre pulmó que té el barri. No? Hem aconseguit que les tres entitats estiguin junts per a fer aquestes festes. I a part d'esta cosa, d'esta novetat, tenim una altra novetat enguany. Enguany, el 750 aniversari de Sant Jordi ens fa fer que les festes nostres també estiguin dedicades a ell, al primer patró d'Alcoi, no? Ja que Sant Roc és el segon patró d'Alcoi, des de 1600, perquè ho tinguem en compte. Entonces tenim un calendari ple d'actes, i tot comença demà dijous, a les 10 del matí, que farem una oració, i el traslado de Sant Jordiet, del Sant Jordi Xicotet, del peregrino, des de la seva pròpia parròquia, parròquia no, des del poble temple, fins a la nostra parròquia, fins al nostre col·legi Sant Roc.
7: De la iglesia de Sant Jordi a la col·legi
9: Anirem
7: Sant Roc.
9: Anirem per el pont de Sant Jordi, a l'Alameda, fins a arribar a Sant Roc.
12: Vale, això ahí serà comencen, demà a les 10.
9: Ahir vale. comencen les festes.
12: D'acord, demà a les 10. Vale, vale.
9: I passem el divendres, en què per el matí, a les 10 del matí, hi haurà actes en el col·legi, com la processó típica que es fa per dins del col·legi en tots els alumnes. Es farà la bendició del curs i es traslladaran els dos sants, Sant Roc i Sant Jordiet, Sant Jordi, a la parròquia de Sant Roc.
12: Vale,
9: vale, ja estaran allí presents per als tres dies forts del fin de setmana de les festes.
12: Vale.
9: A les 7:30 hi haurà una oració, una missa, i a les 8 una oració.
12: Vale.
9: Vale, on contarem en una experiència missionera que va haver d'un company de la parròquia, Fran Verdú, que va tindre la sort, el regal d'anar sent dos mesos a Bolívia. Entonces, pues nos contarà un poc què ha viscut allí en Bolívia.
12: Curiós, bueno.
9: I arriba la part festiva del moment, del dia, no? L'acte nou que hem incluït enguany amb motiu del 750 aniversari de Sant Roc, de Sant Jordi.
12: Sí.
9: Farem un sopar de sobaquillo en Espronceda, en el carrer Espronceda, i a les 10:30 tindrem una entraeta popular per als carrers del barri. Pel carrer Espronceda, pel carrer Cid, Isabel la Catòlica i l'Alameda.
12: D'acord.
9: Contarem, ahir hi ha que agrair a moltes coses, no? A molta gent. Hi ha que agrair primer de tot a l'Ajuntament d'Alcoi per fer-nos-ho fàcil i a els comerciants de l'Ensanxe, perquè gràcies a ells podem fer este acte.
12: D'acord.
9: Val? Després hi ha que agrair també al Serpis, a l'agrupació musical Serpis d'Alcoi, perquè mos ho ha fet molt fàcil.
12: Vale. Atendre la música, molt bé.
9: No mos ha donat ningú problema, han intentat sempre que sigui fàcil i que isca un acte digne.
12: Molt bé.
9: I després, clar, jo tenia els permisos, tenia els músics, tenia més diners, que és l'important, me faltava algo important per fer unes filaetes, no? Una entraeta, que eren, sí, jo t'han trac jo els sables i les porres. Pues vaig xerrar amb la fila Verge, vaig xerrar amb la Junta i en el primer troc, que és Jordi Marín, bon amic meu, i sense problemes, m'ho deixen tot. Entonces, ja que agrair-li també a ells ese detall, de deixar-me les armes.
12: La fila Verge.
9: Val? És un acte que volem que la gent participe.
12: Sí.
9: Esperem que isca bé.
12: Segur.
9: El nou sargento cristià,
12: Pau
9: Vilaplana, que és mestre de Sant Roc i part de Sant Roc de tota la vida,
12: sí.
9: Participarà, és més, ell tindrà l'honor d'arrencar les filaetes, l'han convidat i ja dic encantat, igual que l'Alferes Moro, que també tenim, també està involucrat en Sant Roc, perquè els seus fills van al col·le i són dels juniors i tot això, l'han convidat i també encantadíssim a dir que allí estarà. Antonio Ríos. Entonces, per a nosaltres és un honor, no?, que dos càrrecs importants de les festes vulguin estar presents allí.
12: Implicat.
9: És una cosa important.
12: Anem a deixar parlar un poquet a
9: Sant Roc. Sí, sí, ja passem al dissabte, que és el dia gordo, on el mercat i els comerciants tenen la seva participació.
12: Vale. Pues,
9: anem a ells,
12: a veure, que este guai, el pobreig, ahí mirant
13: molt. No, però si és que així anà ell, posa en contexto lo que n'hi ha, perquè és que de veres que este any s'han fet moltes, moltes coses molt xules.
12: Sí.
13: I ho han fet tots amb molta il·lusió. És de veres que s'implica tot el comerç, s'implica el mercat, però ho fem tot amb molta il·lusió. Per la nostra part, de l'Associació de Comerç de l'Eixample, el que anem a fer és anem a traure els comerços al carrer. N'hi haurà uns quants comerços al carrer, en el carrer Cid, des de quan comença el Cid per la part del col·le, d'Espronceda, fins quan està la entraeta al mercat, la de les escaletes.
14: El carrer Cid.
12: Tot en el carrer Cid. Vale.
13: Tot no, és la meitat, no. És un trosset.
12: Bueno, un trosset del carrer Cid.
13: Sí, perquè,
14: del Cid.
13: Claro. Sí. Vale, estarem allí i també hem aconseguit que Gabriel Amador, que és el de Élite, col·labore amb nosaltres, farà un taller de ball de 11 a 1 allà en el carrer. I després per l'esprà, després de la paella, que ara ens contarà el mercat, han aconseguit també y también tienen que donarles gracias que Café Barcel
12: también
13: pa después de dinar y tal mos duga baristes y mos done café del bo.
12: Pues qué nivel, ¿no?
13: Molt bé, pues molt sí bé. La veritat és que sí i ja està, hi ha molta il·lusió i en ganes de que assoisca molt bé, que segur que hi serà bé i que no s'acabe este any.
12: Ai, que hi hagi molts per davant.
13: Sí.
12: Molt bé, Sandra, a veure, Genaro, dis-me.
1: Bueno, pues, de nou, bon dia. Vaig a dir-vos la cronologia que tenim nosaltres per a este acte, que, vale. Que jo estic molt content d'haver unit a lo que és el grup de comerciants de l'Ensanxe i a la parròquia i a l'Església de Sant Roc, perquè és una cosa que unís i és agradosa.
12: Total. Vale.
1: Jo, bueno, nosaltres, a partir de les 11, arribarà Sant Jordi al mercat, acompanyada del grup de danses Horta Major i la xaranga La Degollà. Entonces estarà Sant Jordi dins de lo que és el mercat un rato i després la comitiva recorrerà l'interior del mercat. En la imatge podrà ser visitada a comerciants, clients i veïns.
12: Vale.
1: Després, a les 11:30, hi haurà fora en el carrer Espronceda un castell inxable per xiquets amb música, dansa i tradició. Una cercavila també de grup de dansa, altra volta d'Horta Majors pel carrer del voltant del mercat. I després hi haurà música de dolçainers, La Degolla, per allí també, pel voltant del mercat. I després a les 12:30 hores hi haurà una ofrena floral i retornar a la imatge de Sant Jordi a l'Església de Sant Roc, acompanyada per representants festers del mercat, on es celebrarà la tradicional ofrena floral.
12: D'acord.
1: Vale. Després, a la una, perquè no hi hagin líos i aglomeracions, anem a fer el que han fet tots els anys, perquè estic parlant de que anem a fer una paella gegant per a vora 500 persones.
12: Clar.
1: És el tercer any que ho fem i la cosa pot així bé i anem a repetir. Això és una cosa que crec que igual es queda hasta una tradició. No? Entonces, a partir de la una repartirem tickets perquè no repetís, perquè no hi hagi aglomeracions, i cada tiquet serà un pla de paella, ¿vale? Entonces, una volta que tingui cada persona el tiquet, acudirà a una altra fila on se li servirà la paella, ¿vale? El bo d'aquest cas és que aquestes persones galbis, que venen d'un poble de València, estos ho porten tots, coberts, servilletes, i vamos, és una cosa molt ben feta que dona gust de veure, ¿vale?
12: Sí,
1: després, a la una hi haurà música en directe, fins a la finalització de la jornada. I després a les 2, a les 14 hores, es repartirà la paella popular.
12: Vale.
1: Vale, en la carrer Espronceda i és imprescindible presentar el tiquet. Abans de salir-vos també que cada volta que cada un que replegui el tiquet serà obsequiat en un sombrero en el logo del mercat.
12: Ah, també.
1: Para que tinguem sí, un record d'este dia.
12: Ah,
1: I per la nostra part, bueno, també tinc que donar gràcies a l'associació de veïns que també s'involucren tots els anys. El que passa que enguany, Paco, per motius de que personals o el que siga, pues no puc vindre, l'acompanyamos, però vamos, està sí, també.
12: Paco Seguí sempre
1: Paco Seguí és un crac.
12: Sí. Ja l'any passat va vindre, no?
1: Sí, l'any passat
12: va estar, vindre, veritat. Sí. Molt bé. Pues aquest any no puc, però l'associació de veïns present, de l'enxanxe sí. Benissaidó. Molt bé, pues a veure, acabem en Jordi, però a veure, torna altra volta un poc, perquè ja ha comentat Jordi, ara han dit ells dos, però bueno, aquest dia dissabte també hi han cosetes a part, farolets, jo el que volia arribar és farolets.
9: L'acte important de les parròquies en Roc.
12: Tornem
9: hi ha que marcar dos coses. Digues. Una, que les activitats que fan per matí desinxables continuaran per la vesprat també.
12: Vale.
9: Val? Per la vesprat n'hi haurà inxables i n'hi haurà activitats, tallers i jocs que prepararan els grups junts Flor de Neu. Val? Tot molt. Això està per la vespre, acompanyats dels comerciants que estaran en el seu mercadillo, val? La gent,
13: és de veres, no ho ha dit, però estarem de 12 a les 9 o més o menys hasta les 9,
12: val.
13: Perquè és quan començaran els farolets.
12: Vale.
9: Si hi ha com a curiositat, perdoneu, que són altres les farolets festes, però com a curiositat, sabeu que Galbis és d'Alcoi, no?
12: Sí.
9: És dir, la família Galbis ve d'Alcoi, i si no m'enganyet, les primeres paelles les van fer al carrer Santo Tomàs o per aquesta zona. Si no m'enganye, com a curiositat.
12: Aquest dato no el sabíem.
9: Curiositat.
12: Genaro, jo tampoc.
9: Val, pues,
12: a veure, conta'm.
9: A les 7:15 comença la missa, sí. Val? I a les 7 i quart començarem a repartir els farolets, els famosos farolets.
12: Que metes els dalt.
9: Però m'ha saltat una activitat important que si no Javier s'enfadarà i em bonegarà. No, tenia en ment de dir-ho, però volia dir-ho més...
12: Ah, més tard.
9: Sí, però ho dic ara. Abans de repartir els farolets, a les 6 de la vespre, la colla de campaners del Coll farà una mostra de tocs i de repics amb les campanes que... campanes mòbil, el campanar mòbil que té la colla, que hi ha que dir que les dues campanes que hiixen en aquest campanar són de la parròquia de Sant Roc. Dos campanes, una de 1915, que suposem que era del campanar antic que tenia l'església abans de guerra, i una altra campana de 1945, que suposem que és de quan don Cirilo va començar a fer campanes com un...
12: Don Cirilo,
9: un mític. Va fer campanes, però per tot el coll. Doncs pues, eixa campana, va? D'acord. A part, també hi seran dos campanetes més, una que té el col·le guardat i una que té el Juniors l'ordeneu també guardar, que és la que va a tots els campaments, que és la que marca les hores, les activitats i tot en els campaments. Val? És molt curiosa aquesta campana i és la campana viatgera, li dic jo. Val? Entonces, la colla de campaners organitzarà aquestes campanes i també enguany hi seran ells arrencant la processó.
12: La processó.
9: Val? Un acte important. I a les 8 arriba l'acte, l'activitat estrella, no? L'activitat que mos identifica com a parròquia, que és la processó dels farolets. Enguany, en ese moment, en esa visita de Sant Jordi, que eixirà també la processó, acompanyant a Sant Roc, i recorreran els carrers del barri, l'Alameda i Sabra Catòlica, Entensa, i tornaran a casa per Espronceda. Així com a acte important.
12: Acompanyats per aquests farolets.
9: Acompanyats també, hi ha que agrair-los també, no anem a deixar-se a ningú, pel grup d'en Cesc Carrascal, que jo... ho vas dir, ho dic sempre, és d'agrair, que sempre que es toque sempre diuen que sí, perquè jo els conec des que soc xiquet, ballant els balls de nanos, i des de fa uns anys ballant la dansa. Entonces, ja que agrair al grup de danses Carrascal que estiguen presents en les nostres festes, que són part de les nostres festes. A més, fa uns anys es van fer un xicotet homenatge agraint-los la seva participació.
12: Vale, perfecte, molt bé. I acabaríem en eixa processó, vale? Eixa és un poc un dia intens.
9: Un dia intens, complet.
12: Ha augmentat estrès, mare.
11: No, per avorrir-se no és.
12: No, totalment, totalment. Mos quedaria el diumenge 18 i així n'acabem i ja fem una crida final. Jordi, el diumenge 18, eixa missa.
9: El diumenge, la missa major, que la farà el vicari episcopal Camilo Bardisa, que és de la casa també, que és de Sant Roc, és fill nostre. Entonces, és sempre que el cridem, sempre diu que sí. I mos acompanyarà i farà esta missa especial, perquè volem celebrar molts aniversaris, volem celebrar que Sant Jordi fa 750 anys que és patró del Coll, volem celebrar que Sant Roc és patró del Coll fa 425 anys, i també assignar més xicotet, però també és important perquè és part de la vida de Sant Roc, que són els Juniors Flor de Neu, que enguany fan els seus 55 anys de vida.
12: Molt bé.
9: Val? Entonces, són aniversaris que hi ha que dir-los perquè són importants per a la història nostra.
12: Molt bé, perfecte.
9: En aquesta missa es donaran a besar les relíquies dels patrons. Era molt curiós perquè la relíquia de Sant Roc i la relíquia de Sant Jordi estaran juntes. Era un moment... important, per a la història de la nostra parròquia.
12: Molt bé, molt bé, fantàstic. Molt bé, doncs, Genaro, fem ixa quidra, mos queden 3-4 minutets, fem una crida final. Una vegada hem analitzat, hem repassat tots els actes que teniu previstos a partir de demà i fins el diumenge, què podem dir? A veure, els ullers de Ràdio Alcoi.
11: Home, pues que jo convido tot Alcoi que vinga, primer i principal, perquè s'ho passaran bé, que, com han dit així, hi ha moltes activitats. Però és que, a més, és molt curiós el tema de la paella, perquè és que imagineu-vos una paella per 500 persones, el volumen que té, perquè, vamos, només que per veure la paella mereix la pena, evidentment. Veritat que sí.
12: Només per això. A part de tot lo de...
11: A part de tot lo de... Claro.
12: Molt bé, Sandra, també una frase final. Què pots dir-vos?
14: Pues que és un dia per disfrutar, per estar allí tots just, de gaudir i de passar-ho bé. I, a més, com el que més n'hi ha són coses pels xiquets... Pues és que és una gràcia, perquè n'hi ha ninxables, n'hi ha música, n'hi ha ball,
13: I ja està, és que més no es poden manar.
12: I comerç al carrer.
13: I comerç al carrer, claro.
12: Això no és fàcil tampoc, veure ahí els comerciants.
13: No, no és fàcil, perquè és de veure que al final sempre es fa una volta o dos a l'any en X puntos, però així en l'ensample
12: no
13: ho han fet.
12: A mi no
13: sona. Entonces, pues...
12: Molt bé, pues aquesta novetat també tenim.
13: Pues sí.
12: Molt bé, molt bé. Pues això, acabem, Jordi, aquesta frase final.
9: Organitzant l'entreta popular, em va tocar... policía, vamos a charrán y el jefe de policía se me va a decir, pero esto va a tener la misma afluencia de gente que la procesión, porque si es eso hay que organizarlo bien, ¿eh? Decir, ya no hace falta, en eso voy a decir que no hace falta convidar a la procesión, porque sé que la procesión siempre es un éxito, siempre participa mucha gente, sí. Entonces ahí no vas a convidar a la gente, que ya está más que convidada y sabe de sobra que va a vindre. Vas a convidarlos al acte estrella, ¿no? A la actividad nueva que anem a hacer, que es la del divendres, ¿no? La entrada popular, ¿no? El sopar de sopa aquí a les 9 i a les 10 i mitja la entrada popular. Pues que facin filaetes per l'enxanxe. Sabem que en el sí. 700 aniversari en 1976 sí que es van fer. M'ho han dit que sí que es van fer. Però bueno, 50 anys després que es torna a fer, d'ací 50 anys, el que estiga viu, jo tindré 90...
12: Igual,
9: 89 anys, jo tindré 89 anys. No sé si estaré per fer filaetes o no. Però bueno. A lo millor ixim tu i jo fent filaetes allí.
12: T'haureu fet just.
9: I diem, això fa 50 anys ho van fer. Cadireta de rodes ahí arrastrant-se.
12: Molt bé,
9: però això, que esteu tots convidats a vindre a les nostres festes.
12: Està molt bé tot el que ens heu contat. Molt bé, pues res, ha sigut un plaer tindre-vos així els tres. Moltíssimes gràcies. Eixa la unió hace la fuerza i ahí tres entitats que esteu ahí perquè la gent ho passi el millor possible en els pròxims dies i les festes de Sant Roc, des del dijous fins al diumenge. Res, fort abraç als tres. Moltíssimes gràcies.
9: A tu, Paco.
11: Gràcies a vosaltres. Gràcies. Vinga.
12: Una vegada hem pogut parlar, hem pogut conèixer el que són aquestes festes del barri de Sant Roc que tenim tan a propet ací en Ràdio Alcoi, en aquesta ocasió se n'anem fins a la zona nord, fins a l'amfiteatre de la zona nord, ja que aquest dissabte 17 d'octubre, a partir més o menys de les 18 hores, tindrà lloc una activitat molt original, molt especial. És la primera volta que es veu ací en Alcoi i porta per nom Torneo Exhibición Combate Medieval 40 Caballeros Alcoi. I la persona que està un poc al front d'esta, l'organització, és un amic d'esta casa de Ràdio Alcoi, és un amic personal, és sempre idees extraordinàries, com és Rafa Conca. Bon dia, Rafa, què tal?
17: Hola, bon dia, què estàs? Gràcies per invitar-me.
12: Molt bé, res, un plaer, perquè, bueno, com vos ho vas dir, jo encara tinc els ulls com a platja i gent obert, encara em costa, però, bueno, ja m'has anat explicant i ara vull que ho expliques bé als oients de Ràdio Alcoi. A veure, en què consisteix esta activitat? A més, hi ha una associació darrere. Explica'm-vos un poquiu tot. A veure,
17: bueno, pues el Buhurt, o Buhart, depèn de com ho pronuncies, que és el combat medieval, és una recreació històrica de lo que era, diguem, l'entrenament dels nobles i dels cavallers entre guerres, perquè després en la guerra tenien que practicar el que havien entrenat i d'allò depenia la vida, o la victòria o tot el contrari. Entonces, en aquesta època s'entrenaven i això ha vengut fins al nostre temps en forma de combat medieval que es practica per equips, es practica en tot el món. Ja fa uns anys que també s'ha fet en Espanya, va néixer en la, diguem, en l'Europa de l'Est, no?
12: Ah, Europa de l'Est. Vale.
17: Deuria haver sigut Espanya, perquè sí. Espanya és un dels països més medievals, però no, va néixer per allà, per Rússia, les repúbliques de l'Est, i després ja, pues, França, Itàlia, i ara està a tot arreu del món. I, per fi... Arriba al Coi.
12: Exacte. Dic jo la primera volta que es veu, vull dir, la primera volta.
17: Sí, és la primera volta que el Coi tindrà oportunitat de veure-ho, i és el Coiàs de veure-ho sense tindre que anar, com servidor ha fet, a més de 300 quilòmetres d'ida i després la tornada per poder veure com vaig d'aquest tipus.
12: Molt bé. Pues, a veure, i com és l'entitat que organitza? Acomet.
17: Sí, és l'Associació Cultural de Recreació Històrica del Combat Medieval. És un poc llarg, però defineix perfectament quins són els fins de l'associació.
12: Vale, perfecte. I com es forma aquesta associació? Perquè aquest és un poquet l'acte de presentació.
17: Efectivament és el primer acte després de la fundació, perquè és que tenien que fer-ho per poder dur el deporte esté así, que és un deport cultural, o sigui, és eminentment cultural. De fet, per exemple, les armadures tenen que ser històriques, reproduccions històriques, i són del segle...
12: I de dignes, a tope.
17: A tope, sí, perquè si no, no deixen... Vale. No deixen lluitar.
12: Vale.
17: Té que estar dins del context de lo que era l'edat mitja.
12: Vale. I què és el que a partir de les 6 de la vesprà en l'amfiteatre de la zona nord aquest dissabte veuran les persones que acudisquen a veure? Això és 40 cavallers.
17: Pues, el combat medieval està estructurat en diverses categories. Una són els duelos, que és uno contra uno, que solen ser pues, espasa llarga, poden ser espasa i escut, espasa i broquel, o en alabardes, que són aquestes armes que me deixen unos 70 o 80 i en el final pues, tenen una espècie de... En astrals, també.
12: Una llança.
17: Una espècie de...
12: Ja.
17: I després està el 3 contra 3, que són 3 lluitadors contra 3 lluitadors, 5 contra 5, 10 contra 10, 50 contra 50 o 200 contra 200, que n'hi ha combats en Europa, el torneo de les nacions, que són coalicions, per exemple, tota Europa contra el resto del món, i es poden enfrentar 150 contra 150. O sigui, i són verdaderes batalles campals.
12: Este
17: deport té una particularitat, i és que com s'elimina al contrari? Pues el ser humà s'apoya sobre dos cames, sobre dos peus. És dos punts d'apoyo. En el moment que un dels lluitadors apoya un tercer, que pot ser la mà, el colze, el trasero, tot el cos, automàticament es considera que està mort.
12: Eliminat. Vale.
17: En aquell entonces era mort perquè el cavaller que caia després anaven els escuderos i acabaven la faena perquè encontraven huecos entre l'armadura per poder clavar el cuchillo, el puñal, el que sigui. Pues així, simplement, quan algun lluitador cau a terra o apoya un tercer punt, automàticament queda eliminat i es queda en el puesto. O sigui, ja no pot manejar-se. Simplement es queda allí perquè a partir d'ahí anem a dir que és un eliminat, no anem a dir que és un cadàver, però és un bulto que està allí i allí es queda. Perquè després és utilitzat per a que els altres lluitadors es penten. A això, perquè els que retrocedixen pues, tropecen i caiguen a terra. Tinc en compte que això és una recreació de la realitat, és a dir, que per això n'hi ha voltes que s'agarren de les cames, es fan claus. Per què? Perquè el que volien era sobreviure i qualsevol cosa estava permitida. Així està tot permitit, patades, punyades, estrelades, porres i tal. Tot està permitit menys dues coses. Una és punxar, és a dir, l'estocar, i una altra és agredir, al contrari, en les úniques parts que no té cobertes, que són les corbes, és a dir, és la part de darrere del ginoll.
12: Menys
17: tot això està tot permitit, patades, en fi.
12: Perquè realment les armes que utilitzen són reals, el que passa que estan romes. Que
17: són
12: no,
17: romes.
12: O sea, ningú és ferit, o sea, ara estan escoltant-nos els oients, o sea, no hi ha ningú que acabi ferit allí.
17: És un deport, diguem, agressiu, però té menys lesions que un partit de futbol.
12: Vale. O sigui, que les persones que participen acaben...
17: Peguen uns cops terribles, saps?
12: Sí.
17: Però tenen en compte una cosa, van forrats de guata i tot això,
12: sí.
17: I en els gambesons i tot, i de més duen una armadura que pesa entre 25 i 32 quilos, 35 quilos. Entonces moltes voltes comencen a pegar-se i es riuen. Perquè no es fan mal.
12: Però
17: el principal objectiu és pegar i
12: tombar, o
17: tombar,
12: que perdi un poc l'equilibri.
17: Que perdi l'equilibri i que caiga a terra. Perquè en aquest moment, diguem, queda eliminat.
12: Sí, sí. O sea, però així i tot tenen que estar en forma, perquè per manejar 25-30 quilos
17: perquè tu imagina't, és normalment, però els guerrers, diguem, de talla baixa són bons, perquè això costa molt de tombar.
12: Costa
17: molt de tombar perquè el pes de gravetat el tenen molt baixet. Uno que me diix, que jo ha vist l'altre dia, n'hi havia un inglès allí en Belmonte, en el desafió en Belmonte, que és, diguem, el campionat d'Espanya, que media 2,5 més el cas com està, però tenies quasi 2,15 metres de... Tirar-lo era complicat.
12: La muntanya.
17: Però el tiraven, per què? Pues perquè
12: Tenia més...
17: És molt fàcil tombar un tio de 2 metres i pico.
12: Ja.
17: Lo que és difícil és agarrar-lo i abarcar-lo.
12: Però és tipus Messi. Messi sí, sempre ha sigut més difícil baixets, parar-lo.
17: A perquè... més, es menegen més ràpid. Es menegen més ràpid.
12: Vale. O sigui que... A veure, i això com t'introduixes tu? En esta,
17: bueno, fa 2 anys i pico ja tenia jo el cuqué perquè havia vist alguns reportatges, vaig a començar a investigar i tal, fins que vaig contactar en l'Associació Espanyola de Combat Medieval, que precisament radica en València. Entonces vam a començar la relació i em van dir, bueno, pues tu encárgate d'Alcoi i a veure si montamos allí algo. I Alcoi és una ciutat medieval, és una ciutat que entén perfectament de lo que és... Així fem nosaltres combats, que som coreografies, que les fan molt bé, molt boniques, i deixen molt bé, però són, no deixen de ser coreografies. Així en...
12: Així no hi ha coreografia.
17: Així, no, així el que n'hi ha són colps, punyades, patades...
12: I això també t'ho deia prèviament, no? Jo dic, ostres, en el castell de Benidorm, això... I tu em dius, no.
17: Això no, no,
12: no, no mateix.
17: Això és coreografia, no, que la fa
12: que
17: també
12: sí,
17: molt bé.
12: Sí, està molt bé, les
17: però no, així però no. Així van i un així tio des, que pot pesar 150 quilos tot i va per darrere corrent i el pega una patada a l'esquena i el trau a 3 metres.
12: Ostres, sí, però bueno, no, no, lo que important és que no hi hagi ningú ferit.
17: No, normalment no.
12: Val.
17: Lo que està bé és que el el combat és real i s'escolten els colps de les espases, de les porres, de les estrals,
12: Sobre les armadures,
17: és impressionant, és impressionant. O sigui, el so és algo que ajuda molt a l'espectacle.
12: Molt bé. Molt bé, pues recordem, no us cansem de recordar-ho, dissabte 17 d'octubre a partir de les 18 hores aproximadament. Com podem aconseguir les entrades per acudir a veure aquest espectacle? Explica'm un poquit.
17: Pues anem a veure una cosa que tenim que com és una cosa, és un deport, diguem un poc que és agressiu, això no ho pot soslayar res. Enmig i al principi i al final han posat un poquet de poesia. Poesia en això, com és possible? Pues perquè en el Coi tenim la sort de tindre ballets, i en este cas és el ballet d'Anna Botella, que actuarà al principi, enmig i al final, per a suavitzar l'emoció, perquè la gent solte l'adrenalina i tingui un poquet de, de tendresa. Les entrades, pues, n'hi ha en diverses formes, Viva Ticket, després estan les puestos tradicionals on s'encontren les entrades de Sainets, per exemple, que són Llorenç, que són la floristeria Rosamari, està Papeleria Natura, i Alfe en la zona nord.
12: D'acord. I això són puestos.
17: Són
12: o en Viva Ticket o en els jocs físics.
17: I d'així anime a la gent perquè l'esforç econòmic ha sigut important, perquè hi ha que dur-los a totes aquestes persones que duen els seus escuderos, els seus preparadors, després el secretari, en fi...
12: Al voltant d'unes quantes persones m'has dit? 20, 30?
17: Pues 21, en total el séquito serà 30, de 30 tants.
12: 30,
17: lluitadors seran entre 15 i 20.
12: D'acord.
17: Però és impressionant, farem una presentació, explicaran, perquè això és important. A més, nosaltres tenim la sort que el president de l'Associació Espanyola ve, ho explicarà ell, i sobretot també tenim la sort de que el millor equip d'Espanya que està en València, que és Valentia Victrix, que ha quedat campió d'Espanya fa menys d'un mes.
12: Ahí en Belmonte.
17: En el desafió Belmonte, que té diversos membres de la selecció espanyola.
12: Estaran així.
17: Estaran així, i tant
12: el president.
17: El president, que és Marcos, com el capità de l'equip Valentia, que és Fer, pues explicaran tots els pormenors, totes les qüestions
12: prèviament
17: perquè la gent ho entenga, perquè si no la gent no ho entén.
12: No, no, són modalitats noves i si no coneixes
17: és una cosa
12: un poquet,
17: bonica i el Coi es mereix tindre una cosa. Esperem que el Coi responga, perquè el projecte és fer este torneo sostenible.
12: Fer-lo en diversos anys, en anys posteriors.
17: Sí.
12: I el que ho ha adaptat és moros contra cristians.
17: Bueno, tenien que fer duelos.
12: Sí.
17: Tenien que fer duelos. I fer duelos, pues jo vaig dir, anem a fer duelos de moros contra cristians.
12: Vale.
17: I entonces aniran vestits
12: Unos de cristians.
17: Uns de moros, altres de cristians, i faran unes eliminatòries fins que arribi al final. I després, que és una cosa que serà bonica de veure, seran 4 contra 4, 4 moros contra 4 cristians. Que serà...
12: Individualment i després ja
17: per grups.
12: Vale, vale. A veure, l'entrada també és 5 euros,
17: això 8 és
12: euros.
17: Cafè, cafè i mig. Exacte, és simplement exacte. Perquè hi ha que dur-los, hi ha que alimentar-los, hi ha que dormir-los, hi ha que tot.
12: Entonces, no, ja que dormir.
17: O sigui, en realitat, el que haguem volgut és que haguera sigut gratis.
12: Ojalà.
17: Però, bueno, però no, la qüestió...
12: Sí, perquè no són quantitats anticipades.
17: No, i gràcies als sponsors
12: exacte, que han

0: quién tenía la obligación de protegerlos.
1: Por lo que sea, a esta hora Feijóo no habla de pensiones. Y a esta hora también los Reyes se encuentran en Melilla, donde miles de personas les están recibiendo entre cánticos y aplausos. Ahí está Toñi Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Melilla ha recibido a los Reyes con aplausos, con cánticos de Soy Español, No nos moverán o Que viva España, pero sobre todo con los gritos de Felipe, Felipe, Leticia, Leticia, que ha sido el momento en el que se ha desatado la histeria. Calurosa acogida la de los Reyes, que han estado más de media hora saludando al público, chocándole las manos, recogiendo obsequios que le han ofrecido, incluso haciéndose selfies y firmando autógrafos en las banderas de España que los melillenses portaban. Melillenses que llevan aquí desde las 4:30 de la madrugada para pillar un buen sitio para esto que consideran como un momento histórico para Melilla, un antes y un después.
1: Por cierto, que el Ejército de Tierra va a abrir una investigación a los legionarios que el pasado día del desfile militar por el día de la Constitución aparecieron en un vídeo vitoreando al agitador ultra Vito Quiles cuando este dijo la frase "a por los rojos". Se cree que puede haber incurrido en un delito grave. Y más cosas.
3: Hora 14. Las noticias de la una.
1: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. A partir de este sábado, todas las llamadas de empresas comerciales con las que no tengamos contrato tendrán el prefijo 400. Forma parte del plan antiestafas telefónicas que aprobó el gobierno el año pasado y cuyos resultados ha presentado en un foro de 5 días. Ira Valdés.
5: El gobierno sigue intentando poner coto a las llamadas comerciales fraudulentas. A partir del próximo sábado, todas las llamadas de compañías que busquen captar nuevos clientes tendrán que utilizar el prefijo 400. Así lo ha señalado el ministro de Transformación Digital, Óscar López.
6: Ahora, cualquier español podrá identificar con facilidad una llamada comercial y podrá decidir si responde o no a ella. Y en el caso de recibir una llamada comercial sin prefijo 400, podremos reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y denunciando ante la CNMC.
5: Desde que entró en vigor el plan antiestafas, hace año y medio los operadores de telecomunicaciones han bloqueado más de 400 millones de llamadas y más de 32 millones de mensajes de texto.
7: Radio Alcoy, Cadena SER.
8: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 23 grados centígrados.
9: Y antes de empezar con la segunda hora del programa Hoy por Hoy Alcoy, vamos a dar un consejo pensando en cambiar de coche. En Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para la compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com. Y ahora ya sí, vamos con los contenidos.
10: Notas necrológicas.
11: Tanatorio de Alcoy informa. Ha fallecido a la edad de 96 años doña María López Enguera, viuda de Ricardo Alcaraz Fierro. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este miércoles 14 a las 18 horas en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 3 del Tanatorio de Alcoy, en la calle San Vicent 14. Tanatorio Sant Jordi informa. Ha fallecido a la edad de 91 años Santi Elvar León. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este miércoles día 14 a las 18 horas en la parroquia de San Juan de Ribera, Salesianos Juan 23. La capilla ardiente está instalada en la sala número 3 del Tanatorio Sant Jordi en la calle Roís de Corella, número 14 de la zona norte.
10: Descansen en paz.
12: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 nuevas de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 nuevas de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Alcoy, Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
13: Radio Alcoy visita el Parc Tecnològic de Rodes per conèixer com es treballa així, quins són els recolzaments que pot rebre una empresa per instal·lar-se i quins són els resultats que pot aportar el parc així a la ciutat d'Alcoy. En aquesta visita ens acompanya Joan Gisbert, ell és tècnic, la persona que s'encarrega de la part tècnica en quant a tècnico agente d'innovació. Joan, moltíssimes gràcies. ¿Qué tal?
14: Buen día.
13: Bueno, primer que res, abans de començar les preguntes, sí que voldria dir que així estem en un espai de al voltant de 12.000 metres quadrats que estic veient, que està dirigit a persones emprendedores, a empreses emergents i també companyies que estiguen consolidades, no? I és fantàstica la recuperació que s'ha fet d'esta antiga manzana industrial que està connectant el patrimoni industrial de la ciutat amb les activitats econòmiques, no? Sí. Este edifici a l'abast de les nous talents, no?
14: Sí, de fet, bueno, tot el món quan arriba així, sent gent de fora, es sorprèn de que en el Coll ja han sigut capaços de tindre un edifici d'aquestes característiques.
13: Bueno, doncs anem a comptar per a què servís aquest centre i saber sobretot quins són els requisits que a les empreses o han de complir aquells que volen desenvolupar la seva activitat per accedir, per fer sol·licituds, etc.
14: Sí, bueno, nosaltres com a equip tècnic de l'Ajuntament el que hem fet és dissenyar un procediment per a que qualsevol persona que vulgui treballar així pugui fer-ho. N'hi ha diverses modalitats. N'hi ha una modalitat que hem anomenat flexible. En aquesta modalitat no demanem cap requisit, és a dir, una persona ve així a Rodes, vol treballar i en funció de la seva necessitat, siga un dia, siga un mes, pot treballar des del moment que arriba així. Realitza el pagament, perquè hi ha unes tarifes que després us explicaré, i accedeix al parc. Després tenim altres modalitats en les quals sí que anem a demanar a l'empresa una sèrie de requisits. Per què? Perquè el que volem és que determinades empreses de determinats sectors estiguen instal·lades així a Rodes per a poder crear un ecosistema. I per això necessitem avaluar quin tipus d'empreses accedeixen. Aleshores, per al procediment d'aquestes empreses també és molt senzill, és a dir, simplement omplin un formulari, un equip tècnic l'avalua i si complix les característiques que nosaltres hem definit, que estan publicades, aleshores validem l'accés i la tarifa aquesta és un poc més preferencial que la que estàvem parlant abans, on no anem a demanar cap requisit.
13: Anem al detall de les diferents modalitats, no? Perquè així es pot fer coworking. Anem a explicar una miqueta això d'aquest espai compartit de feina, què vol dir, quins són aquests espais que s'han habilitat, quin tipus són, tenen les oficines, característiques, perquè són 1.000 metres quadrats, no? Que
14: sí, efectivament, no? L'espai és molt gran. De fet, bueno, estem actius des de l'abril, que és quan van a començar a instal·lar-se les primeres empreses. Actualment n'hi ha 21 empreses amb 27 treballadors. Això seria el que és la part de coworking, la primera part que hem activat, que són 48 llocs de treball. Comptem amb altres espais que encara estan tancats, però que la idea és anar progressivament, en funció de la demanda, anant obrint. També tenim uns altres espais que volem dedicar a oficines privades. Aquests encara no estan actius, però la idea és que estiguin actius de cara al proper any. I també, a més, estan els equips de l'Ajuntament i de l'empresa municipal. Per tant, avui en dia, així a Rodes, ja n'hi ha unes 60 persones treballant. En conserges, neteja...
13: Quins són els serveis que tenen, no? Perquè pareix que siga senzill, no? Però instal·lar una wifi, tindre aquesta recepció, manteniment, etc. Què és el que oferís?
14: Així una empresa, bueno, el que troba en primer lloc és un espai de treball agradable, amb una taula, uns calaixos per a guardar les seves coses i un servei de recepció, com bé has dit, neteja, wifi, subministraments bàsics, aigua, tenim una zona de cuina per a prendre un cafè, conviure amb altres persones i bàsicament, a més, tenim una empresa que ha sigut adjudicatària, que ens ajuda a la, a la dinamització del parc, realitzant tot tipus d'activitats que poden ser interessants per a la comunitat.
15: Mm-hmm. Quin és l'horari de les oficines?
14: Bueno, l'horari també varia en funció de la modalitat, perquè el que ens agradaria és que les empreses siguin totalment autònomes i puguen accedir així 24 hores, 7 dies a la setmana, però com estem encara en fase inicial, el que, els horaris que tenim actualment són de 9 del matí, bueno, de 8 del matí, en realitat, a 9 de la nit.
15: Vale, i si algú està pensant en vindre així a Rodes i poder pues, gaudir o estar en fent el coworking en aquestes diferents modalitats, quines són les tarifes? Es poden parlar de,
14: sí,
15: pot parlar,
14: clar,
15: de preus?
14: Sí, és tot públic i bueno, en la pàgina web poden veure aquestes tarifes, però partim de 75 euros la tarifa bàsica al mes, i bàsicament és la que tenim, perquè l'altra que comentava és la flexible, que és un poc i un més cara, estem parlant de 90 euros sense IVA, però bueno, que al final la de 75 euros és la que intentem promoure, perquè al final l'empresa, com dia, realitza la sol·licitud, fem una primera avaluació i al final, si compleix els requisits, té aquesta xicoteta bonificació sobre la tarifa.
15: Permanències? N'hi ha alguna obligació d'estar així un plaç determinat?
14: No tenim permanència més enllà del mes, la mensualitat, però sí que és de veres que per a les oficines privades el que preveem ara quan s'active és que la durada mínima siga un any.
15: Mm-hmm. Hem parlat de tots els serveis que ofereixen, no? Pues tot això ja està a disposició, no? Però si es produeix qualsevol tipus d'incidència, quin és l'acompanyament que es pot oferir a aquelles persones que volen iniciar així un projecte?
14: Incidència, el referir-se a incidència en el parc o...?
15: Sí, a qui acudir?
14: Clar, bueno, com comentava abans, tenim licitar i adjudicar una empresa que ens ajuda en totes les qüestions més operatives, des de la benvinguda, no? Tota la documentació que entreguem sobre com funciona el parc, perquè així tenim, per exemple, una aplicació per a gestionar el control d'accessos, també reservar les sales de reunió, tota aquesta guia de benvinguda s'encarrega a l'empresa Genion, que ha sigut l'adjudicatària, i és la que també l'Ajuntament ens transferís quan hi ha qualsevol tipus d'incidència. Per exemple, no sé, s'ha trencat un grifo, una SEO, o qualsevol, l'accés no funciona, internet no funciona, qualsevol tipus d'incidència ens ho fa saber, i nosaltres ja internament l'intentem resoldre en el millor temps possible.
15: Molt bé, aquesta és la primera vegada que nosaltres entrem així a Rodes. Sí que ens agradaria fer una xicoteta visita així. Què podem trobar, per exemple, a aquest espai?
14: Sí, bueno, ara estem en el que seria un espai comú, perquè hem pujat les escales des de la recepció, i així en aquest primer lloc el que tenim són dependències municipals provisionals. Està l'empresa municipal, que bàsicament el que fa ací en Rodes és gestionar tota la part de neteja i consergeria, i després està el departament de Smart City i Innovació, al qual jo pertany. Aleshores, aquesta primera part això està dedicada més a instal·lar als equips municipals.
15: Uh-huh. Quantes persones o quantes empreses treballen a dia d'avui ací a Rodes?
14: Sí, ací actualment hi ha 38 llocs disponibles i ara estarem en 33. També és de veres que ací està instal·lada des de fa molt poquet l'oficina d'atracció d'empreses de la Càmera de Comerç, perquè un dels objectius també de Rodes és, bueno, anar mutualitzant i unificant serveis que existeixen a la ciutat, i des de, bueno, des de fa un mes l'oficina de la Cambra de Comerç té així un lloc de treball.
15: Uh-huh. Què més tenim per ací?
14: Vale. Bueno, podeu veure que tenim un pati, que la idea és una terrassa molt xula, i d'enfront hi haurà un restaurant quan es isca la concessió. Allí d'enfront tenim un edifici que estarà dedicat a les dependències municipals, en un edifici totalment administratiu, I després ara accedim a la primera part de coworking que hem activat, com comentava. Que aneu a veure que no podem fer molt de ruïda perquè estan treballant per no molestar. Però són llocs de treball, com deia, en el mobiliari necessari per a treballar i unes caixoneres.
15: I sobretot què aporta sí, treballar en un lloc com aquest, no? Perquè tenim llum, tenim espais oberts, tenim serveis. Què és el que diu la gent que treballa així?
14: Sí, tenim diversos tipus de treballadors. Tenim treballadors que són autònoms, tenim treballadors que treballen remot per a empreses que estan en Barcelona o Madrid, i tenim empreses que tenen treballadors i treballen en format coworking com a empresa. Bàsicament, perquè hem organitzat ja algun esdeveniment, el que parla la gent és que treballar a casa soles a vegades és difícil, complicat, i no arribes a trencar mentalment
15: en la vida privada.
14: Aleshores, així el que troben és un lloc agradable i companys, al final, que estan en la mateixa situació, persones i talent, perquè moltes voltes també poden aparèixer nous projectes de la simbiosis que existís entre les empreses.
15: Molt bé, no volem molestar així, que estan treballant, sí. Però ahir n'hi ha una altra sala, no? Que és el que veiem al
14: fons. Sí, tot l'espai aquest, així tenim la zona, com si diguem, de serveis, no? Dels aseos i les escales d'emergència, però és tot una zona diàfana on hem instal·lat el coworking, la primera fase. Aleshores, tenim empreses de diferents sectors, des de fintech, propertech, marketing, intel·ligència artificial,
15: Estic dient que en són moltes empreses tècniques. N'hi ha algun perfil en concret? Es demana algun requisit?
14: Els requisits que avaluem, com comentava, sí que busquem que siguin perfils de la nova economia, molt vinculat al que deia, robòtica, aeronàutica, intel·ligència artificial. Aleshores, totes les empreses que estan així o treballen per a empreses en remot que estan en aquest sector, o ells mateixa estan començant empreses d'aquest tipus.
15: Uh-huh. I sobretot gent jove, no? No veig massa gent major que...
14: Lo de jove jo ja no sé.
15: Ho tindria cabuda també.
14: Sí, així té cabuda qualsevol persona que vulgui emprendre. Uh-huh. De fet, tenim persones de totes les edats.
15: Sí que volia destacar el cas de Nolos Tech, perquè va sortir així en este parc tecnològic i han estat en Terrassa presentant el seu projecte, no?
14: Sí, així és. És una empresa que està així allotjada des del principi i dins de l'Ajuntament comptem amb un instrument que és el Sandbox i ells, al estar a formar part de Rodes, els hem facilitat l'acompanyament per a explicar què és el Sandbox. Tenien una solució que l'Ajuntament ens interessava provar i el que estem fent és ara aprofitar d'aquestes instal·lacions per a que ells validen la seva tecnologia. Aleshores, el que vam fer també era ajudar-los un poc a donar-los publicitat a nivell nacional presentant la seva empresa en aquest esdeveniment que s'organitza tots els anys. Cada any és una ciutat diferent i, com has dit, enguany va ser en Terrassa. Uh-huh.
16: Han estat en Terrassa, exposant la seva empresa, i sí que volíem comentar amb Roger, i Roger, els nostres Rogers particulars, quina ha sigut l'aportació que han trobat així a aquest parc tecnològic per a desenvolupar la seva idea.
17: Hola, en primer lloc, la veritat que estar així en el parc tecnològic Rodes ha sigut una oportunitat molt bona d'estar en un ambient col·laboratiu d'empreses tecnològiques. També hem tingut l'oportunitat d'introduir-nos en el sandbox urbà de l'Ajuntament d'Alcoi en col·laboració així en Rodes, i he pogut provar la ferramenta que estem traient al mercat, que és un programa de gestió i traçabilitat intel·ligent i per al tema de control d'accessos, control de personal, equips i demés, i podem provar-lo en un entorn real, que la veritat que és una oportunitat molt bona per provar, validar i després poder implementar la ferramenta en altres ajuntaments, en entitats públiques. I la veritat que ja et dic que molt, molt agraïts de tindre aquesta oportunitat i tindre un espai així tan gran i tecnològic que no tenien res així en Alcoi, i la veritat que feia falta ja alguna cosa així.
15: Com es treballa així? Perquè ja no només tecnològicament, perquè hi ha una sèrie de condicions, característiques, però quin és l'ambient? Està bé vindre a aquests puestos, a aquests llocs com el Parc Tecnològic per trencar en aquesta vida particular que tenim a casa? Roger?
17: Sí, bueno, la veritat que sí, perquè al final en casa tens moltes distraccions, estàs en una cosa o una altra i no és el mateix que estar en un ambient així de treball, i canvia molt. També fem jornades i xarles així entre nosaltres, van així sinergies entre companys, i crec que et motiven més a l'hora de treballar dia a dia i d'estar en un ambient així de treball, molt millor que estar en casa, perquè si no al final acabes un poc saturat.
15: I de ser pega el salt, no? Vos agradaria encaminar el vostre futur?
17: Sí, no, per suposo. Nosaltres, el que som persones superambicioses, volem fer que l'empresa cresca, clavar gent així treballant, de pràctiques de la Universitat Politècnica, d'informàtica, de màrqueting, i volem començar a traure projectes que estem desenvolupant, i no tenim meta en humilitat sempre, però la idea és créixer, i créixer també al costat de Rodes, perquè ja que el puesto és tan gran i s'ha clavat així molt de...
15: S'ha fet molta inversió.
17: Exactament, molta inversió perquè això creixca. Pues volem anar a per tot. No tenim techo.
15: Molt bé, pues m'agrada moltíssim. Enhorabona per la tasca que esteu fent i desenvolupada així en Rodes. Gràcies, enhorabona.
18: I a millor, avui està escoltant-nos algú i té previst vindre i no sap quan. Tenim una oportunitat, no? Perquè el dia 15 tenim una jornada, no? Arranca, crec que...
14: Demà
18: n'hi ha una, però crec que arranca avui, no?
14: Sí, avui tenim formacions, és una jornada que organitzem amb la universitat, amb el campus de la Politècnica d'Alcoi, i aquesta vespre n'hi ha formacions dedicades més als estudiants, però demà s'inaugura, va orientada a les empreses, i bueno, convidem a tot el món a inscriure's, està obert. Vendrà gent de primer nivell per explicar diverses qüestions lligades a la intel·ligència artificial, en aquest cas. Cada any elegim un tema i en aquest any és la intel·ligència artificial, com no podia ser d'una altra forma.
18: Sí, sempre està present en molts puestos. Joan, parlaves del campus d'Alcoi de la Politècnica, però crec que també ITEX, la Càmera de Comerç, tenen un paper fonamental també així, en aquesta part tecnològica.
14: Sí, de fet, el que també anem a organitzar a partir del 27 d'octubre són tres divendres en els quals volem sentar-se amb tot l'ecosistema, no només el de la comarca, sinó inclús el de la província, per a que tot el món contribuïsca a què vol ser Rodes en el futur.
18: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, Joan Gisbert, que és l'agent de Rodes, i bueno, moltíssimes gràcies per aquesta visita i explicar-nos tot el que fa així en el Parc Tecnològic de Rodes. Gràcies.
14: Moltes gràcies.
19: La llibreria Llorenç, amb els actes de commemoració del seu 150 aniversari, els convida a la presentació del llibre pòstum del professor Paco Blay, Guia breu dels primers impresos valencians. L'acte tindrà lloc al Saló d'Actes de l'Ivam Cada Alcoi el dijous 15 d'octubre a les 19 hores, amb entrada lliure.
12: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Alcoy, Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
11: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia de polítics, que avui vol posar el focus en un dels assumptes més urgents o que més preocupen al carrer, i és la situació i també l'accés de la vivenda. Anem a analitzar com està així a la nostra ciutat, i per això tenim amb nosaltres a representants de grups polítics de l'Ajuntament d'Alcoi per a debatre sobre esta situació del mercat immobiliari, el parc públic de vivenda, les mesures que s'impulsen
20: i les solucions a la, a, bueno, als problemes reals que tenen les famílies i els joves, sobretot els jovens. Ens acompanyen Tere San Juan del Partit Socialista. Tere, benvinguda.
21: Gràcies, bon dia.
20: Tenim també a Àlex Terradelo, de Compromís.
22: Benvingut, bon dia a totes i tots.
20: Lirios García, del Partit Popular. Lirios, què tal?
23: Muy bien, gracias.
20: David Abad, de Vox.
24: Hola, buenos días.
20: I de Guanyar tenim a Sergi Rodríguez. Sergi, benvingut també.
25: Gràcies, bon dia.
20: Bueno, pues aquesta és la temàtica, la situació, la preocupació que té la gent sobre la vivenda, l'accés, els problemes, etc. Arranca Tere.
21: Sí, clar que sí. Bé, pues, vull deixar clar, primer que res, per a que tot el món siga sabedor, que no únicament és una qüestió la que fa que el problema de la vivenda siga el que tenim avui en dia damunt de la taula. Són diverses les coses que fan que això siga una realitat en la que nosaltres estem contínuament en lluita, perquè el que volem és que l'accés a la vivenda, com diu la Constitució espanyola, siga un dret assequible per a tots i per a totes. Però clar, això es complica, es fa complicat quan tu llegis l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia, on especifica i diu molt clarament que les competències exclusives en vivenda són de la Generalitat Valenciana. Això vol dir que la competència no la té ni l'Estat ni l'administració local, és la Generalitat Valenciana. L'Estat pot donar milions a les autonomies per a que facin polítiques de vivenda, pues, cada uno les que considere més oportunes, però que ho facin. En canvi, en la nostra comunitat autònoma, pues, tenim un problema molt greu, i és que la Generalitat en polítiques de vivenda, bueno, polítiques de vivenda, de sanitat i d'educació, perquè en tots els temes, principals pilars de lo que entenem com a una vida bona, no estan posant res. Tenen les competències exclusives, però no treballen per a que aquesta competència siga beneficiosa per al ciutadà, únicament beneficiosa per a uns quants. Aleshores, això és el principal problema. I per què ho dic? Pues amb dades. Si la Generalitat Valenciana té la competència exclusiva en matèria de vivenda i resulta que una de les coses que feia tenia una ferramenta molt bona, que la xarxa Xaloc, per a que tramitara les ajudes de la Generalitat, les d'alquiler jove, el bono jove de l'alquiler i l'alquiler normal, se l'ha carregat. Per tant, aquesta ferramenta ja no està. La gent té que demanar-se aquesta ajuda telemàticament, en el que comporta, molta gent no pot o no sap demanar-se aquesta ajuda. I, a més de tot això, trauen les convocatòries quan les trauen i si les trauen. Fins ara, el bono d'alquiler jove, que era una ajuda per als joves, la treien, ja la treien tard, la treien en Pasqua, però la treien. Enguany l'han tret en juliol. I la de l'alquiler normal, hasta ara, estem en el 2026, la convocatòria de l'ajuda del 2026 encara no ha eixit. Aleshores, no sé a què esperen, al 27, al 30... Pues aquestes són les qüestions que ens afecten principalment. Després, dins de les competències municipals, nosaltres lluitem per a que vinguin fons a la ciutat. Per exemple, tenim l'exemple del carrer Sant Maure o Sant Mateu, en el que gràcies a fons europeus, entre altres, hem pogut, pues, dotar a unes vivendes per a poder donar a la ciutadania. També m'agradaria fer una comparativa, perquè realment, si comparem en una ciutat com del mateix número d'habitants que Alcoi, d'uns 60.000 com Sant Vicent, va entrar una notícia en juliol que dia que anaven a passar de 12 vivendes municipals a 15, i això era un logro. Nosaltres en tenim 107. 107 en ús. Estem fent molt més del que poden fer les administracions locals. Estem destinant molts recursos que possiblement podríem destinar a manteniment, a brossa, a altres coses, perquè entenem que la vivenda és un problema molt greu i per això intentem donar eixa resposta a tots els ciutadans i ciutadanes. Nosaltres continuarem en eixa línia perquè el dret a la vivenda és un dret fonamental. Entenem que tots tenen que tindre un sostre, però entenem que el pressupost municipal és el que és i el que realment té la competència, que la Generalitat, que té un pressupost molt elevat, no està utilitzant-lo en el que realment importa, que és sanitat, educació i vivenda.
20: Àlex.
26: Bé, des de Compromís, des del principi de la legislatura ja advertíem que el problema de l'habitatge anava a ser un dels problemes més importants a l'àmbit del País Valencià i que podia ser-ho així també en Alcoi, és el que ha passat. I en aquest moment van proposar una bateria de 20 mesures per a fer-li front, evidentment, com ha dit Tere, les competències majoritàriament estan en la Generalitat, però calia que l'Ajuntament pues, exigirem aquestes mesures també a la Generalitat i que treballarem per la nostra banda, evidentment, per a fomentar aquesta part d'ocupació de vivenda pública. Les mesures, n'hi havia vora 20 mesures, n'hi havia mesures com l'increment de l'IBI a l'habitatge que està injustificadament buit, també el foment de la rehabilitació i la construcció d'habitatge públic. Aquestes eren pues, tres de les 20 mesures. Evidentment, cal que la Generalitat faci la seva tasca i, com ha dit la regidora Tere, pues, no està fent-la, perquè una de les accions que va fer va ser precisament el tancament d'aquesta oficina de l'habitatge. Era el Sarsaloc, que el que feia bàsicament era ajudar a la gent jove a presentar les ajudes del lloguer. Per tant, estem parlant d'una part d'alcoianes i alcoians sensiblement afectades pel problema de l'habitatge, perquè el problema de l'habitatge en la gent jove és especialment sensible, i que no han deixat de tindre aquestes ajudes per part de la Generalitat, l'ajuda per a demanar aquestes ajudes. Per altra banda, també hem estat des del principi de la legislatura exigint a la Generalitat que finalitzi, que comence aquest edifici d'Ambaixador Irles o aquestes vivendes de Juan Gil Albert que estan ja construïdes però que estan a falta d'una rehabilitació interior perquè no s'han habitat des de fa moltíssims anys, però ahí està. Sí que hem vist anuncis en premsa, però a l'hora de la veritat no hem vist ninguna pícola. I evidentment sempre hem demanat que s'apliqui aquesta llei de l'habitatge al País Valencià, perquè aquesta llei de l'habitatge, aquesta llei estatal de l'habitatge, el que fa precisament és donar ferramentes per a baixar els preus del lloguer. I és algo que està comprovadíssim en Catalunya. S'ha notat aquesta paralització de l'increment de l'habitatge, inclús en algunes ciutats s'ha rebaixat, en algunes ciutats de Galícia també, en algunes ciutats de Galícia que ho han aplicat, perquè el que és la comunitat autònoma no ho ha aplicat, però sí que va deixar que ho aplicar en algunes ciutats. Per tant, la llei de l'habitatge és una ferramenta útil precisament per a aquesta baixada de preus del lloguer dels habitatges. Al final, bàsicament és intentar, que és el que a més es va fer en la passada legislatura, intentar que l'habitatge que està buit estiga en el mercat i que estiga a un preu assequible. I això és el que feien precisament en la llei de l'habitatge de la Generalitat Valenciana en el seu moment, que el que feia era que aquells edificis que havien quedat buits o que havien quedat en mans de fons voltors passaren a... quan van convenent-se d'un fons voltors a altres, també tinguera possibilitat la Generalitat o els ajuntaments per a comprar aquests edificis a un preu molt més reduït de lo que normalment es vendria, perquè entre aquests tipus de fons voltors pues els preus són molt més baixos, i així a incrementar aquest habitatge públic. Això no està fent-se. El primer que va fer el govern de Carlos Mazón va ser llevar aquesta llei i recolzar als fons voltors.
0: Lirio.
2: Sí, bueno, es que es muy divertido, ¿no? Es muy divertido escuchar al gobierno de Alcoy cómo echa balones fuera. A ver, el problema de la vivienda en España es un problema que tiene nombre y apellido, y es Pedro Sánchez. Lo demás es palabrería y lo demás es intentar desviar el problema para donde no es. Y me explico. En 2018, cuando Pedro Sánchez entró hace 8 años, cuando entró a gobernar, cuando se le hacía una encuesta que se hace continuamente a los españoles, cuáles son los problemas que le acucian más, ¿no? En el número 18
21: los españoles decían que el problema era la vivienda. En 8 años, Pedro Sánchez ha conseguido que a día de hoy España diga a todos los españoles el principal problema es la vivienda. El segundo problema es Ceuta a día de hoy, y el tercero la corrupción. Qué casualidad, todo consecuencia de Pedro Sánchez. Pero bueno, centrémonos en la vivienda. También dijo Pedro Sánchez que no iba a haber con él desahucios. Pues desde que él está es cuando están habiendo más desahucios. 90 desahucios al día, 269.000 desde que nos gobierna Pedro Sánchez. Luego están los fondos buitre. Los fondos buitre es un tema que la izquierda recurre constantemente diciendo que son ellos los culpables de la situación. La situación, la culpabilidad la tienen las políticas de vivienda del gobierno socialista. Los fondos buitre, para que la gente lo entienda, tienen en propiedad el 8% del parque de viviendas de España. El 8%. El resto por cien, los propietarios, son pequeños propietarios, en muchos casos gente mayor, que ha conseguido acumular 2 viviendas con su esfuerzo y su trabajo y cotizando y pagando sus impuestos, y con ese alquiler consiguen complementar la pensión. Esos son los fondos buitre, que la izquierda está siempre con su púlpito de moralidad diciendo que son los culpables, ¿no? Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Porque es que sobre todo el gobierno socialista hace una cosa increíble, que dice una cosa y hace otra. Bueno, ayer salteó la noticia de la 5 del PSOE, de Montse Mínguez, ¿no? Que se puede oír a ella las declaraciones que hace contra los propietarios de viviendas, y en cambio su pareja tiene en propiedad 30 viviendas que alquila y desahucia. Ojo, y que este hombre tiene todo el derecho hecho del mundo hacerlo, porque es su negocio y paga sus impuestos. Pero bueno, tú no puedes decir una cosa y luego actuar de otra manera. Pero vayamos a Pedro Sánchez, que es realmente el origen. Pedro Sánchez, en septiembre, el 1 de septiembre de este año, firmó un contrato con Blackstone de 52 millones. Blackstone, para quien no lo sepa, es un fondo buitre. 52 millones que hemos pagado todos nosotros a ese fondo buitre. Eso lo firmó Pedro Sánchez. Y está a punto de firmar otro contrato con Servihabitat de 63 millones, o otro fondo buitre. ¿Para qué? Para gestionar vivienda pública. Y eso lo está haciendo el hombre que va a arreglar la situación de la vivienda contra los fondos buitres. Pero vayamos a los decretos. Los decretos que han provocado en España, estos decretos que realmente, los decretos de vivienda, lo que han hecho es un efecto contrario al que se deseaba. Lo que ha hecho es que la gente que tiene viviendas las esté retirando de los portales de vivienda. Se han retirado más de 4.000 viviendas que habían para ser alquiladas porque los propietarios tienen miedo, porque es un decreto que no arregla la situación, que lo que hace es enemistar al propietario contra el inquilino, que da alas a la ocupación. O sea, ya sabemos cómo está funcionando la política de Sánchez, ya sabemos cómo está perjudicando la situación y que ellos son el problema, ellos han creado el problema. Nosotros desde el Partido Popular tenemos la solución y tenemos las ideas para poder ejecutarlas, y estamos seguros de que lo vamos a poder demostrar en escasos meses. Pero con las políticas de la izquierda de Sánchez, insisto, en 8 años se ha cargado la situación de la vivienda en España. David.
0: Bien, pues no repetir los mismos datos que ha dicho mi compañera Lirios. Pues cada vez que la política interviene para asfixiar al propietario y generar inseguridad jurídica, las oportunidades desaparecen y la oferta se hunde y el mercado se frena. Ese es el verdadero problema que tenemos, que cuando el gobierno o el Estado se mete en el control de la vida de las personas, de los propietarios, pues es cuando empieza a decaer la oferta de vivienda y la oferta de alquiler. La solución de la vivienda, pues, es por no atacar la propiedad privada. Empecemos por ahí. Cada uno es libre de utilizar su vivienda para lo que quiera, que para eso ha estado trabajando y con el sudor de su frente se ha ganado sus propiedades y sus bienes. Y luego, que se dice siempre que el artículo de la Constitución española da derecho a una vivienda. Digo, que tú tengas derecho a una vivienda no significa que tengas derecho a la vivienda de otro. Lo importante es que tú tengas derecho a la vivienda y que no continuemos diciendo que lo que tengas es derecho a la vivienda en propiedad sin ningún tipo de responsabilidad y además quitándosela a los demás. Es más, tener derecho a la vivienda no significa que la vivienda de los demás sea algo que esté en manos del Estado para decidir qué hacer con ella. ¿Por qué? Porque por una sencilla razón, lo que entiende cualquier persona es que cuando tú decides, venga, vamos a expropiarle las casas a las personas que tengan, pues, como bien ha dicho Lirios, hay que darse cuenta quiénes son los que mayores tenedores tenemos en el gobierno. casualidad, los políticos de la izquierda son los que tienen más de tres propiedades a su cargo y la gestionan, pero no pasa nada. Ellos son los que vienen vendiéndonos que son los fondos buitre, que son los especuladores, etcétera, etcétera. Y la realidad es que desde los 8 años del Botán, y que casualidad compartían gobierno con Pedro Sánchez también, no se creó vivienda en la Comunidad Valenciana. Continuamente estamos escuchando a la izquierda decir que desde que ha habido cambio de gobierno, la vivienda, la educación, la sanidad, el problema lo han creado ellos durante 8 años, que no han hecho nada. Y la situación es la que es. Y ahora vienen, cuando hayan perdido el sillón, ahora echan la culpa a los demás, con manifestaciones en las plazas, con asentamientos en las plazas, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero problema, que está creando un enfrentamiento entre los ciudadanos que nos va a causar un daño social y cultural durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y sobre todo está enfrentando a los jóvenes. Los jóvenes, hemos visto las últimas imágenes de la Plaza del Sol, la Puerta del Sol, lo que está sucediendo allí. Y el gobierno no hace nada. Incluso al revés, los malos son los patriotas, son los españoles. Esos son los malos, los que llevan la bandera de España. Y esto es una vergüenza, una vergüenza que un gobierno de este calibre continúe gobernando. Esperemos que la situación cambie dentro de poco. Luego se ha hablado sobre la casa de embajador Irles y de Juan Gil Albert. Señores, que ustedes ya estaban gobernando 2 legislaturas pasadas y no hicieron nada de esto. La casa de Juan Gil Albert estaba vacía desde hace más de una década y no han hecho nada. ¿Ahora qué? ¿Ahora la utilizan para atacar al gobierno actual de la Generalitat Valenciana? Pues eso es de una hipocresía total.
20: Sergi.
1: Pense que no és gens adequat fer campanya electoral en un tema tan important per ciutadans com és el tema de l'habitatge, no? I PP i Vox en aquests moments han fet declaracions electorals descarades, no? La culpa la té Pedro Sánchez, la culpa la té no sé quant este gobierno, pronte acabarà este malson i pronte governaran ells i bla bla bla bla bla, no? El veritable problema que tenim, el de deberes, és que els treballadors, la gent senzilla, la gent humil, no té possibilitat d'accedir a una vivenda digna. Això és el gran problema. I això s'ha deteriorat tant que ara la gent ho posa com a primer punt de referència a les seues necessitats. I ha esclatat, evidentment, ha esclatat perquè no s'ha actuat en temps i forma adequadament, ni per part de la dreta ni per part del govern actual. I tinc que dir-ho, s'ha arribat tard. Però quan s'arriba i es fa un decret que podria ajudar de mínims, en el que jo tinc molts dubtes, però que era un decret de mínims que podria fer avançar la possibilitat d'acabar en els desnonaments de la gent vulnerable i podria donar tope als preus del lloguer, PP, Vox i Junts ho neguen. S'han negat, voten en contra i han provocat la situació en la que tenim actualment. Per tant, el veritable problema és la impossibilitat d'accedir la classe treballadora a una vivenda digna. Els jovens, sobretot i principalment, però qualsevol inclús treballant, tenen que dedicar més del 50% del salari a pagar lloguer o a pagar hipoteques. Eixe és el problema, no és un altre, i a això n'hi ha que posar solucions. I efectivament, el govern està per a fer lleis, i això és el que intentava. Les comunitats autònomes tenen les competències per poder aplicar aquestes lleis en diners traslladats des del govern central, i els ajuntaments també tenen el seu, perquè efectivament en aquest ajuntament durant tota la corporació han hagut propostes, nosaltres n'hem fet moltíssimes, igual que Compromís i demés, però no només per a demanar instar a la Generalitat o al govern central a que faci polítiques d'habitatge, sinó per aplicar-les també en la mesura de les nostres competències en el COI. Recorde que va ser guanyar el qui va reactivar, diguem, exigir reactivar l'Observatori de la Vivenda en uns resultats no del tot molt satisfactoris, però ahí està, i van fer propostes concretes. El que està ocorrent en el COI en concret és que estem observant com hi ha cada volta majors inversors que estan comprant edificis sencers, estan comprant baixos comercials per a convertir-ho tot en vivendes i traure rentabilitat d'elles. El problema és que no assumim que la vivenda és un dret fonamental, igual que la sanitat pública, igual que l'educació. I clar, la dreta el que no vol és que intervinga l'Estat en res. La vida del bosc salvatge. Així que el ric continua fent-se ric i el pobre tinga dificultats per accedir a la sanitat pública, a l'educació pública i a l'habitatge com a un dret fonamental. I això és el problema, són dos conceptes completament diferenciats. N'hi ha que actuar. Nosaltres entenem que l'Estat té l'obligació de complir el que diu l'article 47 de la Constitució, que és donar-li dret a la ciutadania a tindre un habitatge digne. I això és un objectiu que es pot aconseguir si invertim i si apliquem lleis d'igualtat i lleis que miren sobretot a la gent treballadora. I en això enganxa. en la situació actual, en la baixada de salaris que tenim, insuficients, pues es fa més dificultats encara tot. Per això jo recolzaré i animaré a la vaga general per a demanar l'augment de salaris i la possibilitat d'accedir a una vivenda digna. I pense que tota la ciutadania hauria de fer-se eco de tota aquesta protesta i de tota aquesta reivindicació de la qual molts joves participen, i jo em sento molt satisfet per aquest fet, per a exigir-li ja a tots els polítics i a tots els partits la necessitat d'obtindre aquesta possibilitat. I tinc que dir que en el COI se podrien fer moltes coses més, i nosaltres ho hem proposat. Hem proposat que l'Ajuntament, hi ha hagut casos d'èxit que faci d'intermediari entre propietaris i llogaters possibles per a en un lloguer assequible per baix de lo que el mercat salvatge està estipulant, pues poguera fer-se més possibilitat d'adequar. Tenim 100 habitatges públics de l'Ajuntament que estan ocupats, estan ja en marxa, però n'hi ha 251 famílies que estan en la llista d'espera davant d'aquesta possibilitat, perquè s'ha reduït la possibilitat d'accedir a un habitatge en el COI, i tot el que hi ha és molta inversió de rentistes que efectivament estan fent negoci de la situació de necessitat que té la ciutadania. I vaig a dir una cosa molt important: així ningú està dient que una família que tinga dos vivendes, tres, inclús quatre, que puga fer ús d'elles conforme tinga i li agarri la gana, sempre topant els preus que puguen ser accessibles perquè la gent puga llogar-los o comprar-los, no és això el problema. El problema és que n'hi ha, i vostès ho saben, hi ha fons d'inversió, fons buitres, que tenen no una, dos, tres o quatre habitatges, sinó que tenen centenars, milers en tota Espanya d'habitatges que estan en les seues mans i que provoquen que el mercat, lliure mercat del que vostès estan defensant, puguen augmentar els preus de forma desorbitada, que és el que ha passat. I a això n'hi ha que posar-li control, i per això està l'Estat, per a garantir els drets dels ciutadans. Si no, anem a una política de sálvese quien pueda, que és el que li interessa a la dreta, l'altre que se les faci a veure i que se les solucione solvente com puga. Pues no, així està una esquerra raonable que intenta que dins de la situació puguem posar marge al desbarat que suposa que el mercat augmenti cada dia més els preus del lloguer i de la compra. I això és el problema. I tinc que dir, com a dato, l'Ajuntament d'Alcoi, comptant tot el que fa en política d'habitatge i comptant els funcionaris que té, només destina el 0,53% del pressupost en el 2026. Així, poca política de vivenda es pot fer.
20: Bueno, hem consumit bona part de la tertúlia, ens quedarien al voltant de 10 minuts, però hem de fer una pausa. Vos tocarien dos minuts aproximadament per cada uno de vosaltres per a poder respondre a lo que així s'ha parlat en esta primera part. Fem aquesta pausa i continuem.
3: El pròxim diumenge 18 d'octubre, des de la Fila Realistes, t'esperem a la Fundació Rodes a les 12 del migdia en la presentació del Boato del Capità. Recorda, el pròxim diumenge 18 d'octubre a les 12 en la Fundació Rodes.
20: Continuem la tertúlia amb els polítics. Ens acompanyen Tere San Juan, Àlex Terradelo, Lirios García, David Abad i Sergi Rodríguez. Estem parlant de la situació de la vivenda, l'accés, la problemàtica que genera. Bueno, hem fet aquesta primera part, aquestes primeres aportacions. Vos recorde, 10 minuts, així que dos per persona per a poder rebatre, contestar, etc. Així que aprofiteu-los.
21: Comencé jo, vaig el més ràpida que puga. Vaig a contestar en primer lloc al PP, per suposat, perquè ha dit, sí, unes quantes coretes com que tenem la solució, ja, i les competències, però és que no les utilitzen. Tenen la solució, che, pues arregleu-ho, perquè la que té la competència exclusiva en matèria de vivenda és la Generalitat Valenciana. Ànimo! Per què no fan res? També ha dit un rànquing ahir de totes les coses, que ara la vivenda està en el número 1 de la preocupació mundial. Bé, sí, és veritat. Però li s'ha oblidat dir que el salari mínim interprofessional, on l'Estat sí que té les competències, va passar en el 2018 de 735 euros a 1.221. Això també importa en qüestions de vivenda. Si tu no tens diners, no pots arribar a un alquiler, i si el preu de l'alquiler puja perquè, torna a repetir, la competència en vivenda la té la Generalitat Valenciana i és la que podria topar, i si els preus d'alquiler no es topa. Per tant, si tu no puges el salari de les persones treballadores, poc podran arribar a tenir una vivenda digna. Tampoc ha parlat de les pensions. Les pensions han passat de 937 euros a 1.370. A una persona major que ja no treballa, ja no està en el mercat laboral, necessita poder pagar l'alquiler, li pugen el preu, li pugen la cistella de la compra, però no li pugen la pensió. Això també s'ha oblidat dir-ho, que la pensió també ha pujat en relació a al PP. No, no és que la vivenda sigui un problema allà dalt, ja, però n'hi ha moltes coses que s'han solventat. Després, la tassa de paro ha baixat del 15% al 10%, el desempleo de 3,25 milions a 2,3. És que és impressionant que posen un problema damunt de la taula quan la competència en el que estan dient que n'hi ha un problema és seua. I després no diuen totes les millores que s'han aconseguit gràcies a les quals la gent pot viure un poquet més dignament. I després també, conforme estava parlant, ha arribat un moment que ja no sabia si estava parlant del PSOE o estava parlant del PP, perquè ha dit que el PSOE dice una cosa i hace otra.
20: Tere,
21: ja ha acabat.
20: Bueno, acaba.
21: Sí, gràcies. Perquè és que diu que hace una cosa i hace otra. Resulta que el PP és de creix, es vota en contra. Uns que podrien millorar. I així en la nostra ciutat resulta ser que el PP en els nostres plenos, mira, hi va ser una notícia, la de l'Ibace, que resulta que així la voten en contra o s'abstenen i després, claro, i després resulta que es demanda això, es fa una és
20: corta ja. No m'agrada tallar-vos així.
21: És que em talleu i entonces perd el fil.
20: És per el temps.
21: Total, que el juzgat ens ha donat la raó i ara l'Ibace ha de tornar els diners. I tot això el PP ho ha votat en contra. Igual que Carlos Pastor, que és un diputat que tenim al COI, ha votat en contra que l'Hospital del COI sigui de difícil cobertura.
20: Llegale responsabilitat, així en Lirios. Endavant.
4: Ah, bueno, pues muy fácil. A ver, lo que acaba de decir que no viene al caso Ibace. Realmente, cuando nosotros intervinimos en el pleno, dijimos que no era un recorte, que estábamos a efecto de un tema presupuestario. Lo dijimos por H y por B, que se iba a solucionar. Se ha solucionado y se cobra 100%. Lo que pasa es que...
21: Se ha solucionado porque se ha recurrido. Teresa,
4: es mi
21: lo
4: momento.
21: Lo siento, pero es que por se ha favor, recurrido, oye, sino no lo
4: a ver, si esta mujer no deja de hablar, pues entonces se ha solucionado y se va a cobrar el 100%. Lo que dijimos, y por eso dijimos que esa moción ni tenía sentido y únicamente era una moción para atacar a Generalitat Valenciana. Pero bueno, el tema de los decretos no podemos estar de acuerdo. Ellos hablan de competencia, pero ¿de qué hablan de competencia? Realmente el Estado es el que legisla y tú tienes que aplicar unas leyes que son malas. Ese es el problema. Y los decretos, por mucho que diga el señor Rodríguez, son malos porque son decretos que están haciendo que el pequeño propietario, dejemos los fondos buitres, de verdad, es que hay que ser ilusos para utilizar ese término. El pequeño propietario no quiere alquilar, retira su vivienda. ¿Por qué? Porque sabe que con estos decretos va a tener problemas, porque son decretos contradictorios, son decretos chapuza, son decretos que sabe el propietario, que igual va a tener luego problemas para poder echar a un inquilino que no paga, porque en este gobierno lo que se está es valorando al ocupa, se está valorando a quien no trabaja y se está valorando a quien no cumple con sus impuestos. Y eso la gente lo sabe y al final entonces pasa lo que pasa. Y un último apostillamiento. No se ha dicho aquí nada de los sindicatos, ¿eh? Los sindicatos que están bien agradecidos con el gobierno, 8 años calladitos porque las subvenciones que reciben están encantados con ellas, y ahora van a hacer una huelga general contra la oposición, no contra el gobierno. O sea, es que esto ya es de locura. O sea, increíble. Entonces, a este es el gobierno que tenemos, estos son los sindicatos que tenemos y esta es la preocupación que tienen por la sociedad y por la vivienda. Ninguna. Seguir en el sillón y seguir cobrando.
26: Alex. A veure, el Banc d'Espanya parla de que entre el 8% i el 15% dels habitatges que n'hi ha a Espanya estan en mans de fons voltors. A Lirios només li agradava el 8% perquè, com evidentment s'ha demostrat així, que estan al costat sempre dels poderosos, pues agarra el 8%. Però vora un milió, entre un milió i quasi 3 milions d'habitatges estan en mans de fons voltors. Estem parlant de que el Blackstone, que ha parlat de Lirios, té vora 20.000 habitatges a Espanya.
4: I Sánchez firma con ellos.
26: Al PP li sembla normal que 20.000 habitatges estiguin.
4: Que firmes con Sánchez. Sí, Sánchez, el casi mal con ellos.
26: Jo no he parlat quan ens hem parlat. Evidentment, al PP no, li preocupa. Ho ha dit Lirios, que li fa gràcia. Li fa gràcia quan parlem de l'habitatge. Normal que li faci gràcia. Ells no tenen cap problema, perquè, mira, el president de la Generalitat, un xalet en una piscina il·legal. El expresident de la Generalitat li han posat un xaletet meravellós en vistes a la platja d'Alacant. Els pisos de promoció pública es reparteixen entre ells, com ha passat en Alacant. Evidentment, a ells no els fan gràcia, però a la resta de la gent sí, i sí que volem, precisament.
4: Vale, no
26: que el problema és el fons voltor que tenen els pisos i que, a més, són els culpables de la majoria dels desnonaments d'aquest país.
20: David.
0: Bien, señor Zarradero, de verdad, diga los datos como son, no se invente mentiras.
26: El Banc d'Espanya.
0: Ha sido Sánchez el que ha licitado un contrato de 52 millones de euros con Blackstone.
21: Exacto.
0: No ha sido ni el PP, ni ha sido Vox, ni ha sido nadie más, ha sido el gobierno de España. Gobierno de España gobernado por Sánchez y por todos sus secuaces, delincuentes y corruptos que están gobernando España. Y no es un mitin político, señor Rodríguez, no es un mitin, es la realidad.
1: Y son
0: es lo que es la realidad, es no la realidad.
1: No vais a entrar.
0: ¿Vale? Y luego, a usted mencionó, igual que ha dicho la señora García, la huelga general, ¿cómo se puede convocar contra la oposición que no gobierna? Es que es una hipocresía y una vulnerabilidad de los derechos de los ciudadanos total. O sea, utilizando los sindicatos que son para recuperar valores y derechos de los trabajadores, se utiliza para atacar a la oposición. Convocar una huelga general para eso. De verdad, los sindicatos, ¿qué es lo que están viendo? Que llevan 8 años de mariscadas, de vivir de categoría, sin hacer nada, y luego viene la época, dicen, ostras, que viene el lobo, ahora van a cambiar el gobierno y no nos...